0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 12 d'agost del 2026. Per fi ha arribat l'esperat dia del eclipsi i pendents, com no, de la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima i 22 de mínima en vent que primer està bufant del sud-est i a partir de migdia ho farà des de l'est a 5 km hora. Alguns núvols matinals que van a desaparèixer per a deixar un dia d'eclipsi molt solellat i amb l'índex ultravioleta en nivell 8. Tanta és l'expectació que ha provocat l'eclipsi que fins i tot en els municipis on tenen esdeveniments festius pràcticament han deixat lliure este dia o almenys tota la vesprada per no llevar-li res de protagonisme a l'eclipsi, o dit d'una altra manera, per assegurar-se també que qualsevol activitat prevista no se veurà buida de gent, perquè avui l'objectiu de la gent és el famós eclipsi. Però un eclipsi, per a no prendre-se a broma, el observar-lo sense la deguda protecció, sense les ulleres homologades i més després d'alguns problemes que hi ha hagut recentment en alguns models de les mateixes. Parlava de ser el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguera.
2: Lamentar la gent que s'hagi quedat sense què en volia. Nosaltres volíem tindre un detall en la gent de la Vall que poguera tindre pues, a mà aquestes ulleres que, com dic, és, com sabem, és la única manera de poder veure l'eclipsi en seguretat. És una de les coses que volia recordar, no? De que només se pot observar l'eclipsi en aquestes ulleres homologades, perquè la gent veja si les ulleres que ha comprat o no, perquè a vegades si compres en llocs dubtosos, en l'òptica, per exemple, no n'hi ha ningú dubte de que seran homologades, o entendes d'astronomia, però si ha comprat en un altre lloc, que veja si estan homologades, ha de tindre la marca d'homologació ISO 123U2-2, vale? És el número que ha de tindre, que certifica que estan homologades per a poder veure l'eclipsi en total seguretat, no? I és una de les coses que volia llançar avui així, no? És que la gent veja l'eclipsi, però d'una manera segura. N'hi ha que recordar, com vam parlar així tu i jo, Vicent, un dia, de que veure l'eclipsi sense unes ulleres homologades te pot causar danys irreversibles a la visió i una ceguera permanent per a tota la vida. Entonces, per més que siga un moment excepcional, no? I un episodi astronòmic que veiem cada molt de temps, millor no jugar-se la vida, que és pa tota la vida, no? Entonces, en aquest sentit, que la gent vagi molt a espai, sobretot també en els xiquets més xicotets, no? I com dic, si no tens unes ulleres com les de l'Ajuntament, pues surt que està a temps de comprar-les en alguna òptica, per exemple, que estiguen homologades i que puguen veure-ho en total seguretat.
0: I ja saben que no se pot eixir a les muntanyes per emergència a nivell 3, que decreta la Generalitat, i al marge de totes aquestes informacions, de les que ja han vingut parlant dies enrere, sàpiguen, per tant, dins de l'entorn urbà de la Vall d'Uixó, el millor lloc per a veure l'eclipsi. Això també donava resposta Marc Seguer.
2: La millor zona per a veure'l, on tindrem més visibilitat, si el temps ho permet, que això és una altra variable que n'hi haurà que anar veient conforme el mateix dia se va desenvolupant, sí. Si n'hi ha núvols o no, la millor zona és l'avinguda de Corts Valencianes. Allí, com dic, estem allunyats de les muntanyes i tindrem una bona perspectiva per a poder veure l'eclipsi. Això no vol dir que en altres terrats, per exemple, la gent puga veure-ho, no? I en altres zones de manera puntual, però un lloc assegurat on se podrà veure és en l'avinguda de Corts Valencianes.
0: Pues la previsió no indica el contrari, per tant la millor zona per a veure en la vall continuarà sent Isa, avinguda Corts Valencianes. I si volen més aproximació, una pista allí on està el lletrero Isa, que dia pròxim hospital.
3: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti, de lunes a viernes de 8:15 a 2 todo el año. Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: un eclipsi molt inesperat i que haurà pogut moure-se des de més llocs i de llocs pues, més emblemàtics, no? Com les muntanyes. Però tot això no és possible. Per tot l'incendi que hem passat, per decretar també el nivell 3 de preemergència, ja que parlàvem de l'incendi, aixina s'ha viscut i s'ha treballat des de Nules, alta de la localitat afectada per l'incendi, perquè el seu terme municipal té aquestes muntanyes que fan del límit en la vall, en Artana, però a la vegada va rebre també gent evacuada d'altres punts. Ho repassàvem amb Ramon Martínez.
1: Molt bé, ni mirant ni peritant tots els dents que hem tingut en comunicació en les conselleries pertinents per a que ens apleguen també tot aquest tipus d'ajudes. I damunt també té que haver, tindrem que haver en un futur molt pròxim col·laboracions molt estretes en l'Ajuntament de la Vilavella, en l'Ajuntament de l'Artana i en la Vall d'Uxó, que són pobres limítrofes que tots han sigut afectats per el foc i que anem a compartir algun tipus de siniestro. Però bueno, això segur, jo estic segur que aplegaran a bon port aquest tipus de negociacions i aquesta reconstrucció, per dir-ho així, de la nostra seda espada, esperem que es comence pronta, ràpida i efectiva i previndre i que previnga que això no torna a passar. I ja pues, en la part positiva ens quedem en lo contents de lo que ja sabíem, però se va acabar de mostrar la bona voluntat i conforme som la gent de Nules, voluntariosos, treballadors, i vam obrir les portes del poble per tot aquell que van tindre la necessitat de vindre a Nules. A nosaltres des del post de mando avançat se mos va dir que a Nules tenien que fer un albergue. A priori era un albergue provisional, després se va confinar Vilavella, després se va tindre que treballar tots els vells de Vilavella, després d'Artana, i a Nules pues, vam ser el punt de reunió de tota aquesta gent. Se va mantindre en el poliesportiu el centre pues, de pastar d'esbarjo, de pa poder menjar, de poder estar, de poder dutxar-se i tal, i després el saló multifuncional el vam habilitar per a dormir.
0: Pues no, les que sobretot va rebre la gent de la Vilavella i d'Artana, Moncofa va fer el mateix amb la gent d'Alfondeguilla. De fet, Alfondeguilla, com saben, dedicarà un carrer a Moncofa pel seu acolliment durant l'incendi de la Serra d'Espada. Però en Ramon Martínez, regidor de Tradicions també de Nules, parlàvem del que ha sigut la cinquena edició de Casetes Obertes, tot i que malauradament en el temps ha coincidit en aquest incendi, enguany pues ha sigut menys visible que altres voltes.
1: Aquestes jornades cada vegada són més necessàries. Una, perquè defensen el que és la nostra forma d'entendre la mar, i sobretot, que és una frase que jo vaig sentir i me l'ha fet allà meua, és la forma de Nules entendre l'estiu. En Nules no des de l'estiu, sinó de les cadetes de la mar de Nules, i que s'oferisquen a obrir-les a la gent de fora de Nules, perquè inclús a la gent de Nules que no les coneix, a visitar-les i a veure-les, crec que és una cosa molt bonica i molt acertada, perquè coneix de primera mà algo que forma part del teu ADN com a nuler i nulera, i has parlat moltes vegades per davant i has vist que dius, home, això n'hi ha que protegir-lo, això n'hi ha que cuidar-lo, perquè això és el que jo dic, és el nostre estiu no s'entén sense plegar a Nules, a la platja i vore aquestes cases.
0: I en capítol festeu, en Moncofa, les 6:30, Gran Prix i seu mor groc i vespreig per a totes les edats, serà el recinte taurí. I en Moncofa, sapiguen, el canvi de bou per al dia 15, el bou serril del dissabte 15, serà finalment de la ramaderia d'Adolfo Martín, substituint el de la ramaderia de Raúl González. I una nota agrícola, perquè la Unió alerta d'un repunt del cucat en els arrossars valencians i reclama revisar el sistema de control biològic d'enguany. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Maricarmen, Navarro, Puríssima, 89, en la Vall, Elena Miralles, en la plaça del Centre 2.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 12 d'agost del 2026. Per fi ha arribat l'esperat dia del eclipsi i pendents, com no, de la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima i 22 de mínima en vent que primer està bufant del sud-est i a partir de migdia ho farà des de l'est a 5 km hora. Alguns núvols matinals que van a desaparèixer per a deixar un dia d'eclipsi molt solellat i amb l'índex ultravioleta en nivell 8. Tanta és l'expectació que ha provocat l'eclipsi que fins i tot en els municipis on tenen esdeveniments festius pràcticament han deixat lliure este dia o almenys tota la vesprada per no llevar-li res de protagonisme a l'eclipsi, o dit d'una altra manera, per assegurar-se també que qualsevol activitat prevista no se veurà buida de gent, perquè avui l'objectiu de la gent és el famós eclipsi. Però un eclipsi, per a no prendre-se a broma, el observar-lo sense la deguda protecció, sense les ulleres homologades i més després d'alguns problemes que han hagut recentment en alguns models de les mateixes. Parlava el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer.
2: Lamentar la gent que s'hagi quedat sense què en volia. Nosaltres volíem tindre un detall en la gent de la Vall que poguera tindre pues, a mà aquestes ulleres que, com dic, és, com sabem, és l'única manera de poder veure l'eclipsi en seguretat. És una de les coses que volia recordar, no? De que només se pot observar l'eclipsi en aquestes ulleres homologades, perquè la gent veja si les ulleres que ha comprat o no, perquè a vegades si compres en llocs dubtosos, en l'òptica, per exemple, no n'hi ha ningú dubte de que seran homologades, o entendes d'astronomia, però si ha comprat en un altre lloc, que veja si seran homologades, ha de tindre la marca d'homologació ISO 123U2-2, vale? És el número que ha de tindre, que certifica que estan homologades per a poder veure l'eclipsi en total seguretat, no? I és una de les coses que volia llançar avui així, no? És que la gent veja l'eclipsi, però d'una manera segura. N'hi ha que recordar, com vam parlar així tu i jo, Vicent, un dia, de que veure l'eclipsi sense unes ulleres homologades te pot causar danys irreversibles a la visió i una ceguera permanent per a tota la vida. Entonces, per més que siga un moment excepcional, no?, i un episodi astronòmic que veiem cada molt de temps, millor no és jugar-se la vida, que és pa tota la vida, no? Entonces, en aquest sentit, que la gent vagi amb molt espai, sobretot també en els xiquets més xicotets, no? I com dic, si no tens unes ulleres com les de l'Ajuntament, pues surt que està a temps de comprar-les en alguna òptica, per exemple, que estiguen homologades i que puguen veure-ho en total seguretat.
0: I ja saben que no se pot eixir a les muntanyes, per emergència nivell 3, que decreta la Generalitat, i al marge de totes aquestes informacions, de les que ja hem vingut parlant dies enrere, sàpiguen, per tant, dins de l'entorn urbà de la Vall d'Uixó, el millor lloc per a veure l'eclipsi. A això també donava resposta Marc Seguer.
2: La millor zona per a veure'l, on tindrem més visibilitat, si el temps mos ho permet, que això és una altra variable que n'hi haurà que anar veient conforme el mateix dia se va desenvolupant, sí. Si n'hi ha núvols o no, la millor zona és l'avinguda de Corts Valencianes. Allí, com dic, estem allunyats de les muntanyes i tindrem una bona perspectiva per a poder veure l'eclipsi. Això no vol dir que en altres terrats, per exemple, la gent puga veure-ho, no? I en altres zones de manera puntual. Però un lloc assegurat on se podrà veure és en l'avinguda de Corts Valencianes.
0: Pues la previsió no indica el contrari. Per tant, la millor zona per a veure en la vall continuarà sent Isa, avinguda Corts Valencianes. I si volen més aproximació, una pista, allí on està el lletrero ISE, que dia pròxim hospital.
3: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Un eclipsi molt esperat i que haurà pogut moure-se des de més llocs i de llocs pues, més emblemàtics, no? Com les muntanyes. Però tot això no és possible. Per tot l'incendi que hem passat, per decretar també el nivell 3 de preemergència, ja que parlàvem de l'incendi a Aixina, s'ha viscut i s'ha treballat des de Nules, alta de la localitat afectada per l'incendi, perquè el seu terme municipal té aquestes muntanyes que fan de límit en la vall, en Artana, però a la vegada va rebre també gent evacuada d'altres punts. Ho repassàvem amb Ramon Martínez.
1: Movent i mirant i peritant tots els dents que hem tingut en comunicació en les conselleries pertinents per a que ens apleguen també tot aquest tipus d'ajudes. I damunt també té que haver tindrem que haver en un futur molt pròxim col·laboracions molt estretes en l'Ajuntament de la Vila Vella, en l'Ajuntament de l'Artana i en la Vall d'Uxó, que són pobles limítrofes que tots han sigut afectats per el foc i que anem a compartir algun tipus de siniestro. Però bueno, això segur, jo estic segur que aplegaran a bon port aquest tipus de negociacions i aquesta reconstrucció, per dir-ho així, de la nostra seda espada, esperem que es comence pronta, ràpida i efectiva i previndre i que previnga que això no torna a passar. I ja pues, en la part positiva ens quedem en lo contents de lo que ja sabíem, però se va acabar de mostrar la bona voluntat i conforme som la gent de Nules, voluntariosos, treballadors, i vam obrir les portes del poble per tot aquell que van tindre la necessitat de vindre a Nules. A nosaltres des del post de mando avançat se mos va dir que a Nules tenien que fer un albergue. A priori era un albergue provisional, després se va confinar Vilavella, després se va tindre que treballar tots els vells de Vilavella, després d'Artana, i en Nules pues, vam ser el punt de reunió de tota aquesta gent. Se va mantindre en el poliesportiu el centre pues, de pastar d'esbarjo, de pa poder menjar, de poder estar, de poder dutxar a ciutat, i després el saló multifuncional el vam habilitar per a dormir.
0: Pues no, les que sobretot va rebre la gent de la Vilavella i d'Artana, Moncofa va fer el mateix amb la gent d'Alfondeguilla. De fet, Alfondeguilla, com saben, dedicarà un carrer a Moncofa pel seu acolliment durant l'incendi de la Serra d'Espada. Però en Ramon Martínez, regidor de Tradicions també de Nules, parlàvem del que ha sigut la cinquena edició de Casetes Obertes, tot i que malauradament en el temps ha coincidit en aquest incendi, enguany pues ha sigut menys visible que altres voltes.
1: Aquestes jornades cada vegada són més necessàries. Una, perquè defensen el que és la nostra forma d'entendre la mar, i sobretot, que és una frase que jo vaig sentir i me l'ha fet allà meua, és la forma de Nules entendre l'estiu. En Nules no des de l'estiu, sinó de les cadetes de la mar de Nules, i que s'oferisquen a obrir-les a la gent de fora de Nules, perquè inclús a la gent de Nules que no les coneix, a visitar-les i a veure-les, crec que és una cosa molt bonica i molt acertada, perquè coneix de primera mà algo que forma part del teu ADN com a nuler i nulera, i has parlat moltes vegades per davant i has vist que dius, home, això n'hi ha que protegir-lo, això n'hi ha que cuidar-lo, perquè això és el que jo dic, és el nostre estiu. El nostre estiu no s'entén sense plegar a Nules, a la platja i vore aquestes cases.
0: I en capítol festeu, en Moncofa, les 6:30, Gran Prix, i seu mor groc i vespreig per a totes les edats, serà el recinte taurí. I en Moncofa, sapiguen, el canvi de bou per al dia 15, el bou serril del dissabte 15, serà finalment de la ramaderia d'Alfon Martín, substituint el de la ramaderia de Raúl González. I una nota agrícola, perquè la Unió alerta d'un repunt del cucat en els arrossars valencians i reclama revisar el sistema de control biològic d'enguany. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Maricarmen Navarro, Puríssima 89, en la Vall Helena, Miralles, en la plaça del Centre 2.

0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó.
1: Fonteta de Besols, una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva l'aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
0: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

Hola, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes. Avui dimecres 12 d'agost del 2026. Avui per avui, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, dia de l'eclipsi. Això és el que anem a fer. Ja sabem que tota l'expectativa està per a la vesprada. Però se recordem vostès que n'hi va haver-ho en 1905 i que ens va contar en tot luxe de detalls Juan Fuertes? Anem a recuperar a la seguida aquest programa per a fer boca, per a preparar-nos per a l'eclipsi de la vesprada. I compartirem també els menys tirant-me de la hemeroteca de l'estiu a José Enrique Puigol, recordant una de les seues darreres visites així en el mes de juny, quan parlava d'activitats que anaven a tindre lloc en este estiu. Arrenquem a les 2:17, ja saben que tenim l'hora 14 repassant l'actualitat que està generant este dimecres, 12 d'agost del 2026.

0: I és el torn del cafè de la història, malgrat aquesta musiqueta que acabem de sentir, que si l'hem escoltat, segur que té algun motiu. Tot això, jo no sé, Juan Fuertes, bona vesprà.
1: Bona vesprà, Vicent, bona vesprà, amics.
0: És com si fos un món de fantasia, de l'espai, de què exactament? A veure, clarim.
1: Pues mira, o mireu, anem a parlar sobre els eclipses, i en concret sobre l'eclipse de 1905, que va afectar a la vall, i que afortunadament pues, tenim crònica escrita d'eixe dia.
0: L'eclipse de 1905.
1: L'eclipse de 1905, que es començarem per dir que els eclipses totals tenen una freqüència en tot el planeta pues, d'un per any, i són visibles pues, només en una estreta franja. No me pararé a explicar massa pues, com se produeix. Tots sabem que la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra, i el cono ixe que fa pues, fa que eixa franja de sombra pues siga prou estreta. Per lo tant, no és fàcil pues que una persona a lo llarg de la seva vida siga testic d'un eclipse. Així en la vall, com dic, pues van ser afortunats i aquest any de 1905, i tots els balleros i balleres el van poder contemplar. Però és que encara n'hi ha més. El període de 1860 a 1912 va ser un dels més prolífics en lo que a eclipses totals de sol se refereix en Espanya. Se'n van donar tres d'ells en només 12 anys, el de 1900, el de 1905 i el de 1912, i van ser coneguts com els eclipses espanyoles, pues perquè ja dic, en estos 12 anys se van donar aquests tres. El primer d'ells va succeir el 18 de juliol de 1860, en condicions molt favorables, perquè va ser a migdia, i en una franja que va travessar la península des de Santander fins a Castelló. Va eixir a la mar des de Castelló. I va ser un astrònom italià que li diuen Secchi, el que se va situar en el desert de les Palmes, i el que va fer les primeres fotografies que se coneixen d'un eclipse, les primeres fotografies obteses en tot el món d'un eclipse, i va ser en el desert de les Palmes. Bueno, anem ja a estos tres eclipses del segle XX, i que com dia són coneguts com els eclipses espanyoles, pues perquè va ser una circumstància que en aquell inici de segle va afavorir que vingueren a voler els científics del món sencer. N'hi ha que dir pues, que contemplar un eclipse, a lo millor avui mos pareix pues, algo banal, si vols, no? Però en aquella època en la que no n'hi haven distraccions, ni n'hi hava molta varietat, no n'hi hava tampoc la informació que avui tenim, pues, era una cosa extraordinària. Estos eclipses van servir també per al desenvolupament de l'astronomia espanyola, i se van crear pues, nous observatoris, i se va renovar els antics equips d'observació. Era una oportunitat extraordinària perquè així en el país poguera estar a l'altura i donar una bona imatge al resto del món, per lo que no se va reparar en facilitar tots els mitjos als científics estrangers que venien. Des de les condicions dels viatges, normalment eren en tren, fins als llocs d'observació i les possibilitats d'allotjament d'aquestes persones, d'aquests sabuts que venien des de tot el món, com dic. Se va donar també la circumstància que en estos tres eclipses no passaven per ninguna gran ciutat, per lo que a molts pobles, a moltes zones rurals, pues van ser testis de com els seus horts o els seus camps pues eren visitats per tots aquests científics que es tenien allí els seus equipos, i bueno, pues això cridava molt l'atenció, no? a aquestes persones que no estaven acostumades només que a veure els seus carros i poca cosa
0: més. Montaven la paradeta allí, no?
1: Home, allò era algo espectacular. I és que, com dia, pues, en este canvi de sigle hi ha un gran interès per els temes de la ciència. Recordem, pues, que en eixa època, o en el Dèneu, a finals del Dèneu, apareixen, pues, els relats de Julio Verne o de Herbert Wells, que és el creador de L'Hombre Invisible o de La Guerra de los Mundos, i altres, no? que van impulsar la literatura científica. Com a dato anecdòtic, diguem que a finals del Dèneu el protagonisme se l'emportava el planeta Marte. Pues per allò dels marcianos, tot apareix, tota la èpica eixa dels marcianos i dels extraterrestres apareix en este moment, quan també un astrònomo italià que li diuen Schiaparelli va creure observar en la superfície de Marte, pues, unes línies molt fines, pensant, pues, que eren uns canals, no? Uns canals d'aigua. La qüestió és que al traduir a l'anglès els seus estudis, els britànics se ho van embolicar tot i van donar la imatge de que eixos canals o eixos badalls sobre la superfície de Marte, pues, eren una obra artificial, no? Una espècie de canals d'aprofitament d'aigua d'extraterrestres, de marcianos, d'una vida intel·ligent per aprofitar l'aigua en un planeta que pensaven, pues, que s'estava tornant sec i que intentava sobreviure. La qüestió és que els escriptors del gènere literari de ciència-ficció van deixar volar la seva imaginació i en fi, van donar lloc a obres tan espectaculars com La Guerra de los Mundos, no?, que acabe de mencionar. La qüestió és que el tema este dels marcianos no se soluciona fins a 1965, quan la càpsula espacial Mariner estadounidense, Mariner 4, per fi retrata la superfície de Marte i va demostrar, pues, que lo dels canals artificials i dels marcianos, pues, que no era més que imaginació. Pues, pràcticament van tardar 80-90 anys en desfer tota esta història, no? Tornem als eclipses. Dir, pues, que la expectació i l'interès per estos avanços científics era gran, i el 23 de maig de 1900 arribava un cèlebre astrònom francès que era Camille Flammarion, lo que avui vindria a ser, pues, una figura del futbol o de la pantalla. Entonces eren persones molt famoses. Pues el Camille Flammarion, com dic, viatjava en tren des de França fins a Elche, que és on s'anava a produir l'eclipse este de 1900, per estudiar-lo. La qüestió és que se l'esperava a l'estació de Castelló i, pues, tot allò va constituir un aconteciment social. Lo que va passar és que Flammarion va passar en l'Expresso del Matí i no en el correu de la vesprà, tal com se l'esperava, i, pues, el centenar d'admiradors que van anar allí a l'estació a rebre'l, pues, se'n va entornar a casa sense poder decepcionar, no? Sense poder saludar-lo. Este eclipse de 1900 se produiria en la vesprà del 27 de maig. Tant en el carrer com en la premsa de l'època no n'hi havia, pues, altre comentari que no fora el de l'eclipse, el del fenomen. L'Heraldo de Castellón vos llisc el comentari, pues, perquè no deixa de ser curiós la expectació, no?, que en la capital n'hi havia. Diu aixina: en totes les cases se ahumaban cristales esta mañana y después de comer ha empezado a desfilar la gente, subiendo unos a las azoteas, encastillándose otros en las torres y dirigiéndose los más a los puntos altos de las afueras, provistos todos de dobles cristales ahumados. A la hora consabida ha empezado el anhelado eclipse. A las 4 de la tarde se ha quedado como a eso de las 7, y después de esa hora ha empezado a clarear de nuevo. A las 5 menos cuarto concluyó el fenómeno, desocupándose las azoteas y torres, regresando los observadores del campo y animándose de nuevo las calles y los centros de reunión, en donde, como es natural, se ha seguido hablando del eclipse, de las estrellas vistas en el horizonte. Ahora esperemos el que se anuncia para 1905, también total y visible en España. La prensa de esos días, no feames que aparece la noticia del eclipse, era realmente molt esperat, pues ya di que prácticamente como un partido de Champions, ¿no?
0: Y a falta de tele tenía entretenimiento también.
1: Es que ya di que era algo fantástico, la gente sí. No pensaba en otra cosa. Uh-huh. Desde la nostra comarca no se va a poder ver el eclipse en todo el seu esplendor, pues en este de 1900, la zona de sombra total va a entrar en la península per el nord de Portugal i va a ir per Alacant. Per això lo que diem Flammarion se'n va anar fins a Elx per a veure'l. La crónica periodista desde el resto de España pues narraba pues en termes pareguis, ¿no? Contaba con la caza de fieras madrileña, con se lidia al zoo entonces, los monos suspendieron sus juegos y se retiraron a sus guaridas dando gritos y no salieron hasta que se terminó el eclipse. Los pájaros atolondrados iban de un lado para otro buscando refugio. Una pata con sus polluelos nadaba en una charca, intentó recogerlos asustada, pero los pequeñuelos se desbandaron atemorizados. En Santa Pola, Alicante, la multitud se ha descubierto emocionada. El público ha dado vivas a la ciencia, llorando las mujeres presa de la más viva emoción. En Lisboa, un campesino se asustó de tal modo al quedar a oscuras que, huyendo despavorido, lleno de terror, se arrojó a una acequia, falleciendo ahogado. Yo dir que yo he tingut la gran sort de viure un eclipse total. Yo estaba en el any 91 en Costa Rica. En la mala sort pues de que ese día estava núvol, no vaig poder veure en tot el seu esplendor. Lo que sí, com estava en el camp, sí que vaig poder veure tot això que conten les cròniques de l'època, com és animalets, allí n'hi haven gallines, n'hi haven gossos, n'hi haven gats.
0: Sí.
1: Va ser molt curiós com al fer-se de nit, perquè no vam poder fer res més, pues se retiraven, no? No sé si eren, podien ser les 4 de l'espera, no recordo molt bé. Se retiraven pues com si ja s'havia acabat el dia, no? Tot això era en estiu.
0: Me estoy quedando asombrado, Juan, de lo bonito que escribían las crónicas periodísticas de aquella época,
1: ¿eh? Sí.
0: Estoy que escoltando y don August sentirlo, ¿no? Tiene diferencia.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, era una crónica con
0: como un relato.
1: Muy florida, sí. Pero el que sí que nos va a afectar de ple así a la vall va a ser el de 1905, con día.
0: Uh-huh.
1: Pues la zona de sombra total va a entrar per Galicia y va a atravesar per toda la provincia de Castelló en una franja de 200 kilómetros. La duració també va ser prou gran, va ser de 3 minuts, estic parlant de la oscuritat total,
0: sí.
1: I pues, això va ser un gran aconteciment. I el dia de la vespre, el dimarts 29 d'agost, moltes famílies de Castelló deixaven la capital i se dirigien al camp pues, per a preparar-se per al fenomen. Este es començaria a produir-se sobre el migdia, per acabar sobre les 2:30 hora de dinar. Se preveia, per tant, almorzar prèviament per estar preparat davant de l'espectacle. Gran quantitat de forasters arribaven a la capital en trens. Les fondes, els hotels i les cases de menjars pues, estaven a tope, no? La premsa també de l'època feia una crida a l'hospitalitat dels particulars per a poder fins a allotjar a tota l'avalanxa de curiosos que venien a contemplar l'eclipse. La qüestió és que ha arribat el dia, el 30 d'agost, en molts puestos no se va a treballar en aquella jornada, era pues, semifestiva, no? O festiva, i pròxima a l'hora de l'eclipse pues, pels carrers de Castelló tots corrien a agarrar posicions en el seu vidre fumat, i els terrats estaven tots plens de curiosos que no se ho volien perdre, tots els que no havien eixit al camp. Arribat el moment, sobre el migdia, vam poder veure el primer mos de la sombra de la lluna sobre el sol, no? Però de pronte sobre la Serra Espadà estic parlant des del punt de vista de la capital de Castelló, sí. Sobre la Serra d'Espadà va en veure com es començaven a aparèixer els núvols que amenaçaven en fastidiar l'espectacle. El Heraldo ho contava també aixina. De pronto se oye una vigorosa exclamación desde varios puntos. ¡Ya le ha tocado! Y rápidamente todo el mundo dirige su aparatito al sol. Y efectivamente, una casi imperceptible mordedura aparece en el disco del sol. Es precisamente la hora predicha por la ciencia, las 11:55. Pero, ¡oh maldición! Un espectador advierte que por detrás de la Sierra de Espadán una nube se hace más grande y densa. Todos dirigimos nuestros ojos hacia el lugar y podemos comprobar el peligro que amenaza de ver eclipsado desgraciadamente el eclipse. Está de Dios que los castellonenses hemos de ser los más desgraciados del orbe, pues hasta el económico, aunque sorprendente espectáculo, se nos ha de negar. Eren les 12:30 quasi i els núvols pues, ja cobrien pràcticament tot el cel de Castelló, i això que estava en agost, sí. La gent protestava desencantada i total, que en la plana no se va poder contemplar a causa, com dic, dels núvols. Els astrònoms britànics havien muntat el seu instrumental en una esplanada junt a l'Hospital General de Castelló, on l'exèrcit i la policia pues, custodiaven la instal·lació. Aprofita per a dir, si te pareix, Vicent, que després, a la vespre, penge en Facebook la foto d'un d'estos científics.
0: Molt bé.
1: Perquè la fiques també en el cafè, sí, sí. De Pipa.
0: De Pipa.
1: Un científic, precisament, en el pati de l'Hospital General de Castelló, allí en tot el seu equip. Per si voleu visitar-nos en Facebook també. Però en fi, la contingència dels núvols pues, es va impedir també als científics observar l'eclipse. Així en la vall va entendre algo més de sort, i afortunadament, com dia, pues, tenim una valiosa crònica d'aquella jornada relatada en la premsa local, que és el periòdic de La Vanguardia de 1905. He extret, pues, per no fer-ho més llarg, la crònica, la narració,
0: sí.
1: Lo més interessant, llisc. L'eclipse en Valldeusó. El día 29, víspera de la verificación del fenómeno astronómico, no se habló de otra cosa en Valldeusó. Las conversaciones en los centros políticos se suspendieron para fijar toda su atención al fenómeno próximo. Solo se hablaba de sitios a propósito para observar el eclipse. La alegría que en los vallenses había no es para describirla, y nos hacía augurar un día de entusiasmo y regocijo, mayormente en las inmediaciones del término de la villa, que es donde había de afluir mayor número de observadores. El tiempo ya en ese día fue la única causa que pudo contrastar la alegría de los vallenses. Densas masas de vapor asomaban por todas partes. A las 3, se referís al estrés del matí, a las 3 del día 30 llovía. A las 4 cesó la lluvia, que careció de importancia. La gente empezó a afluir a la elevada fuente de la Noveret, y pocas horas después aquel sitio y otros contiguos estaban totalmente invadidos por la multitud de observadores. Fete conter que era día de Pascua. Sí. Las montañas se van a ampliar
0: de curiosos.
1: No cesaron de acudir las personas hasta casi la hora de la totalidad del eclipse. Familias enteras se instalaron en el monte de Piñalba, en el del Castillo, en Fondecabres, Pipa y otras elevaciones de menos importancia. Todos estaban provistos de su aparato. Unos llevaban gemelos, telescopios, algunos iban provistos de cuartillas y termómetros. Y el que menos llevaba un cristal ahumado. Por todas partes se oían exclamaciones de alegría. A medida que acudían los numerosos grupos que formaban verdaderas correrías entre el accidentado término, otros grupos aclamaban. Aquello era una verdadera fiesta, cuyo santo de adoración era el sol, del que no se apartaba una sola mirada de los centenares de excursionistas. Poco antes de empezar, la primera mordedura de la emersión llovía. Pero afortunadamente cesó pronto la lluvia y el cénit se despejó totalmente. Esto aumentó la alegría. La temperatura en aquellas elevaciones era primaveral, agradable. En uno de los más elevados picos contiguos a Valldeusó, llamado de Ríos, estaba entre los vallenses, los ilustres observadores, estaven pues, Eduardo Boscà, estaven Rafael Cervera Barat, que eren científics valencians, eren metges i naturalistes, i en fi, una sèrie de científics que van vindre així a la vall a, pues, a veure l'eclipse. Acaba dient: el momento de la totalidad del eclipse no es para describir. La emoción invadió las almas de cuantos observaron el imponente fenómeno. La corona solar, limpia de nubes, pudo observarse, causando viva impresión su sublimidad. Aparecieron tres estrellas. Exclamaciones de terror se percibían confusas desde muy lejos. Sentíase frío. Diéronse vivas de entusiasmo a la ciencia, que maravilla tanto con sus prodigiosas investigaciones. Empezó la inmersión y un hurra de alegría asomó de los centenares de concurrentes. A la puesta del sol acudían todos al pueblo satisfechísimos de la excursión, contando algunos chistes ocurridos entre los ignorantes. Y así, entre alegres e ingeniosas ocurrencias, acabóse la feliz correría.
0: Madre mía, que era festa, ¿eh? Va a ser eso.
1: Ahí va a acabar el eclipse de la Vall de 1905. I així també, pues, Vicent i tots els que mos escolteu, acaba també la nostra història. Dir, per a finalitzar, bueno, me queda, perdó, el de 1912, pues, que també vam poder ser testics en este país d'un altre eclipse total, però en circumstàncies molt distintes, pues, perquè la franja de visibilitat va ser molt estreta. Va entrar en Portugal i va eixir per Astúries. Apenes va durar molt poc de temps i el va veure poca gent. No mos va afectar als de Castelló. Anava a dir que el següent que podem observar serà en el 2026, d'ací 8 anys. D'ací 8 anys, sí. El 12 d'agost i sobre les 6 i mitja de la vesprà.
0: Total, serà?
1: Sí, sí, total, total. Pa que vos aneu preparant i en fi, passarà, pues, per Tarragona, entrarà per Oviedo i eixirà per Tarragona, la península, i se continuarà per Palma de Mallorca. Així, en Castelló, si el voleu veure, ja podeu anar reservant en Peníscola, pues, perquè el nord de la província serà, pues, un dels poquets llocs, així en la província, en el que se podrà veure l'eclipse total. És una oportunitat única, com dic, pues, perquè a lo llarg d'una vida no, moltes persones no tenen la sort de veure'l. I res més.
0: Però està molt, molt interessant aquestes històries i saber també com vivia la gent i què passava quan no hi havia tele, quan no hi havia tants romansos, no? com ara hi estava la gent més.
1: Sí. Sí, sí, la ciència tenia...
0: I si algú té que despertar expectació, més val que siga la ciència.
1: Efectivament, i és científic.
0: I és científic. Moltíssimes gràcies, Juan Fortes, per aquesta aportació.
1: A tu, Vicent, i a tots vosaltres. Moltes gràcies.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.

0: racons del nostre poble. José Enrique Pujol.
1: Ara va fer una miscel·lània, un barrià de coses, perquè hi ha coses que anem a comentar, però així anem per damunt, perquè si no, no anem a tindre temps. Hi ha més coses que comentar que porta l'agenda també esta setmana, però José Enrique, a veure, la primera pregunta directament ja. Serà aquest estiu del 2026 un estiu d'històries i historietes també?
2: Bé, sí, ja arribarà el moment d'anunciar-lo oficialment, però vamos, ja no s'entén l'estiu sense José Enrique passejant per el carrer.
1: Com si no estiguera bé. Prepara't que guanyem, me parece que anem a...
2: Enguany mos anem a coure
1: una nit tòrrida d'este darrer d'una altra.
2: Però vamos, tu saps quina ha sigut la primera volta que m'ha ficat jo Bermudes enguany?
1: Quan?
2: En maig, en Cambridge. En maig, en Cambridge, jo m'ha ficat Bermudes per primera volta.
1: O sigui que allí també ha canviat l'horatge.
2: Allí, 30 graus. Bueno. Allò és la muerte allí. Allí és com si així fora 60.
1: Bueno.
2: Estaven tots que pareixien les formigues al principi quan es pega el sol i se fiquen totes rabioses, pues tot aixina. Però jo Bermudes, i de fet, agarrat color, el color que tinc és
1: d'allí. Ojo, que lo digui, no s'ho creu.
2: Color anglès.
1: Vaig a començar a tirar-te i fulletes damunt de la taula i anem repassant. Primera, esta setmana hem tingut també la visita de l'alcaldessa que diu que heu recepcionat per part de l'Ajuntament,
2: sí,
1: lo de la fàbrica de la llum.
2: Sí, l'Ajuntament continua avançant, no? Se van cremant etapes de tota aquesta aventura que està suposant els fons europeus. Este desafió en quant a gestió i que està sent un desafiament des de tots els punts de vista, però que bé, d'una manera o d'altra, pues anem, i sense ja anem tancant capítols, i el capítol últim que ha tancat, com molt bé ha dit Tània, és la recepció del contenidor del Museu Arqueològic Municipal, la fàbrica de la llum, la nau que se troba al costat de l'aqueducte de Sant Josep. I res, ara entra la fase d'habilitar tota la museografia i instal·lar-la, i la idea és que per a finals de juny pues ja puga estar disponible aquest espai i en funcionament, i ja comencen a arribar tant la gent de la vall com els turistes que ja pot veure la gent que estan inundant el paratge.
1: Segon fulleta que te tiré damunt la taula, va haver alguna visita guiada al parc aquàtic? Devia venir, m'està igual.
2: Jo ja no tinc edat de ficar-me banyador i anar per
1: aquí. La sombrilleta tampoc, no?
2: No, tampoc.
1: Bueno, pues esa folleta la dice ahí, n'hi ha més coses. Escolta, crec que tens algo molt interessant per a comunicar del tema de lo que suposa tindre controlat, jo dic controlat, sé que la paraula no és esa, que vosaltres dieu catalogar el patrimoni local, saber el que n'hi ha, com poder fer-lo, de quina manera, no? Well, va per a istes.
2: Sí, a veure, per a la gent que estima i valora el patrimoni de la vall, jo crec que s'han assolit dos grans fites que serviran per a gestionar el patrimoni. Jo moltes voltes, i la gent que ve a les meues visites guiades, sempre intente transmetre a la gent que el patrimoni no sols tindre'l, ni cal cuidar-lo i catalogar-lo. En la vall, i no me canse de repetir-lo, anem ara a inaugurar, no?, el contenidor d'una institució que ja existeix, que és el Museu Arqueològic Municipal. Museu Arqueològic Municipal que va començar, una aventura que va començar Marisa Rovira, allà, si no m'enganyo jo, per els anys 90. El Museu Arqueològic, a banda de la seva funció de divulgació, que estarà coberta per la nau de la fàbrica de la llum, també té una funció molt important de catalogació i protecció del patrimoni. I sa funció, jo te diria que és inclús més important que la divulgació, perquè si no sabem el que tenim no podem protegir-lo. Bé, per a cobrir això, per a cobrir este hueco, per una banda, gràcies a fons europeus, s'ha rebut ja un nou laboratori museu, un laboratori magatzem arqueològic, val? Que va servir per a gestionar tot aquest patrimoni que tenim depositat en la caseta dels mestres. Molta gent, quan fem visites, una de les preguntes que me fan és: i tots aquests morts que apareixen per la vall, i tots aquests perols, i totes aquestes coses que apareixen en les diverses excavacions que se duen a terme en la vall, a on se depositen, a on acaben? Pues no es tirem a un barranc, acaben depositats en el Museu Arqueològic, perquè és la funció del museu, el depòsit d'aquests materials. En molt poc de temps, i aquests materials se millorarà, hi haurà una millora quantitativa de com se gestiona aquest patrimoni i com s'estudia, perquè aquest espai que s'ha habilitat també servirà per a estudi d'arqueològics dels materials. Això per una banda, però per una altra banda també acaba de tancar-se, si no s'ha tancat ja, està a punt, la licitació de redacció del catàleg de proteccions de la vall. Tornem a lo mateix, un catàleg és un llistat de coses que cal protegir, un llistat que va més allà, o va més enllà, òbviament, que simplement una enumeració de coses, sinó que entra al detall de en tal element, en tal casa hi ha que protegir este balcó, o hi ha que protegir este element ceràmic, este taulell ceràmic, pues tot això, que fins ara era una ferramenta que de la que no disponia l'Ajuntament, pues acaba de adjudicar i en breu també serà una realitat. Jo crec que són dos grans fites, tant el magatzem laboratori com el catàleg, són dos grans fites que ens té que alegrar a tota la gent que s'estimem en el patrimoni de la vall.
1: Pues per ser José Enrique, perquè aprofite per a preguntar-te també, perquè dins del cicle música i paraula, quan ho vam presentar per ací, també ens van contar que fora de la programació, este divendres, dia 5, tindria lloc la presentació d'un llibre que estava previst, si no recordem, el per abril, ahir se va ajornar, El patrimoni ceràmic de la Vall d'Uixó, de Josep Gargallo, amb fotografies de Vicent Talamantes, que per cert, demà tractarem de que estiguem per ací. I relacionat amb això, crec que tu algo ens pots contar.
2: Sí, el divendres se presenta el llibre, el divendres per la vesprada, si no recorde mal, a les 7 en la biblioteca, sí. Si no recorde mal. Uh-huh. El dissabte per el matí farem una visita per la baix, on veurem una sèrie de panells o dels panells que venen identificats o venen catalogats, perquè al final és un catàleg el que ha fet l'amiga Argallo i Vicent, que venen catalogats en ese llibre. En esa excusa farem un xicote recorregut per la vall. Bueno, xicote tampoc serà, no? Perquè avui estava acabant de ultimar-lo i la veritat, anem a caminar un ratet. Ahí sí que qui tinga ganes de passejar per la vall el dissabte pel matí, ja sap, fem la visita guiada al poble seguint un poquet els panells ceràmics i segurament acabarem en una gent merengà a casa de l'amic Tormo.
1: No són els 30 graus de wind, seran 27, la qual estarà més suau.
2: Bé, anirem buscant l'ombra, però bé, és un bon moment per a descobrir elements que estan al carrer, com són els panells ceràmics, molts molt evidents, no? Com és el cas dels que hi ha a les ermites o les diferents capelletes, però altres que passen desapercebuts i que també tenen el seu valor, com són els taulellets del sitio de Bando, els taulellets de, inclús dels noms dels carrers, hi ha moltíssim d'este tipus d'elements que fan tan característics o són tan característics del nostre nucli històric, que passen desapercebuts i és important que la gent sàpiga que estan per a que així el valoren.
1: Sí senyor, pues atrás de les coses que tenen que comentar esta setmana i que forma part de l'agenda. D'esa agenda de... Jo és que me sa mal tirar més del fil de perquè me contes lo de les nits d'històries i historietes. Ja me valen que digues que sí, que algo n'hi haurà en este estiu, perquè al final la visita esta que fèieu nocturna, lo dels cementaris, Isa molaría, pero Isa, molaría para Tosanch.
2: Sí, molaría lo mejor mes para Tosanch, pero es que el cementerio municipal, claro, ese momento es el momento, la cresta de la ola. Es el momento de máximo esplendor y al mirar una visita guiada se fa un poco complicada. Pero vea, eso no vol dir que no se pueda repetir en esa época. Seguramente, Isa es una de las visites més sol·licitades, no? La dels cementeris de la Vall, i segurament la repetirem en guany. Lo que passa que cal repensar-la un poquet. Cal repensar-la un poquet perquè alguns dels elements estaran en altres llocs, com per exemple en el nou espai museístic, en la fàbrica de la llum, estarà instal·lada la maqueta de la tomba dels Blaus, que és una de les peces més importants dins d'esta, o baix el meu punt de vista, d'aquestes visites guiades, perquè al final és un dels enterraments, si no el més antic, que tenim localitzat a lo que seria el nostre terme municipal, almenys en aquest estat de conservació, no? Perquè pràcticament se conserva l'espai funerari intacte, o se conservava l'espai funerari intacte. Pues una d'aquestes, aquesta peça, la maqueta, la reproducció d'aquest enterrament tindrà el seu espai a la fàbrica de la llum. Aleshores tindrem que pensar a veure com redissenyem la visita, no? Per poder recórrer tots els indrets que per on se passa en aquesta visita, que és una de les, jo considero que és una de les més completes de la Vall, perquè per una banda parles de la, o per una banda no, parles de gent de la Vall, que jo sempre dic que és del més interessant que hi ha que parlar quan fas una visita guiada, de com vivia, de com moria la gent, i a més parles de personatges concrets, personatges que encara tenen molt que explicar-nos i que jo considero que són exemple de amistat i convivència des de punts totalment diferents de la vida, no? Que ara fa molta falta, sembla que els teus amics tinguin que pensar exactament el mateix que tu, com era Francesc Peñarroja, mossèn Francesc Peñarroja, i Leonardo Mingarro, que van fer l'himne, i que uno era retor, mossèn, i l'altre era masó, com era Leonardo Mingarro. Pues si esos dos amics que al final crearen, no, ese element identitari que al final s'ha convertit en l'himne de la Vall, van saber viure, compartir i una amistat des de punts de...

0: 18 minuts passen de les 2 de la vesprada en este dimecres, 12 d'agost del 2026, el dia de l'eclipsi, perquè de segur que han escoltat parlar de algo, no?, que es diu eclipsi, i que en el dia d'avui dimecres sembla que va acaparar-ho tot i que va detindre fins i tot el temps. Bueno, pues, uns eclipsis, uns fenòmens, i que no és, òbviament, la primera volta que s'han produït. Avui hem recordat, en l'Oi per Oi, l'eclipsi de 1905, que ens ha contat el nostre benvolgut amic i historiador Joan Fuertes Palasí. El cas és que arribem a este dia d'agost, dimecres 12, d'una manera prou diferent a conforme ens imaginàvem mesos enrere. Perquè de l'eclipsi ve parlant-se molt de temps enrere, però clar, no havíem assistit així en la zona a aquest terrible incendi que se va decretar el 25 de juliol. Tampoc esperàvem comptar per aquestes temperatures en preemergència 3, el nivell de perill d'incendis forestals, i al final espais naturals tancats i altres zones tancades per prevenció, per precaució. Així que al final serà el dia de l'eclipsi, continua sent avui, dimecres 12 d'agost, però al final no va ser tot tan idíl·lic com ens imaginàvem temps enrere, que fins i tot podríem pujar a les muntanyes o a aquests llocs on se podrien, pues, tindre unes vistes espectaculars. Vistes, això sí, amb precaució. Molt de compte al tema de les ulleres que siguen homologades, i així no hi tot, fiar-se allò justet. Bueno, així les coses. I la vall, si parlem del casc urbà, on és el millor lloc per a veure l'eclipsi, ens ho aclarís el regidor de Medi Ambient, Marc Seguera.
1: La millor zona per a veure'l, on tindrem més visibilitat, si el temps mos ho permet, que això és una altra variable que n'hi haurà que anar veient conforme el mateix dia se va desenvolupant, sí. Si n'hi ha núvols o no, la millor zona és l'avinguda de Corts Valencianes. Allí, com dic, estem allunyats de les muntanyes i tindrem una bona perspectiva per a poder veure l'eclipse. Això no vol dir que en altres terrats, per exemple, la gent puga veure-ho, no?, i en altres zones de manera puntual, però un lloc assegurat on se podrà veure és en l'avinguda de Corts Valencianes.
0: I encara estem a temps de pegar-li una mirada a les ulleres que tenim ara per casa guardant per a veure l'eclipsi de la vespre, confiats en que siguin homologades, perquè especialment hem de tindre ixa certesa, perquè ja saben que per ahir s'ha comentat que n'hi ha unes que no van a reunir les condicions que toquen. Tema de les ulleres, també han insistit les autoritats sobre aquest assumpte.
1: Lamentar la gent que s'hagi quedat sense què en volia. Nosaltres volíem tindre un detall en la gent de la vall que poguera tindre, pues, amb aquestes ulleres, que, com dic, és, com sabem, és l'única manera de poder veure l'eclipsi en seguretat. És una altra de les coses que volia recordar, no?, de que només se pot observar l'eclipsi en aquestes ulleres homologades, perquè la gent veja si les ulleres que ha comprat o no, perquè a vegades si compres en llocs dubtosos, en l'òptica, per exemple, no n'hi ha ningú dubte de que seran homologades, o entendes d'astronomia, però si ha comprat en un altre lloc, que veja si estan homologades, ha de tindre la marca d'homologació ISO 123U2-2, vale? És el número que ha de tindre, que certifica que estan homologades per a poder veure l'eclipsi en total seguretat, no? I és una de les coses que volia llançar avui així, no? És que la gent veja l'eclipsi, però d'una manera segura. N'hi ha que recordar, com vam parlar així tu i jo, Vicent, un dia, de que veure l'eclipsi sense unes ulleres homologades te pot causar danys irreversibles a la visió i una ceguera permanent per a tota la vida. Entonces, per més que siga un moment excepcional, no?, i un episodi astronòmic que veiem cada molt de temps, millor no jugar-se la vida, que és pa tota la vida, no? Entonces, en aquest sentit, que la gent vagi amb molt espai, sobretot també en els xiquets més xicotets, no? I com dic, si no tens unes ulleres com les de l'Ajuntament, pues, que està a temps de comprar-les en alguna òptica, per exemple, que estiguen homologades i que puguen veure-ho en total seguretat.
0: I després d'això continuarem en les nostres festes per tots els municipis, per tots els pobles, especialment aquells costaners, en la mar, que està plena d'activitats en la nostra costa, i seguirem també en la vall en este

0: Estiu en este agost, d'històries i historietes tan idíl·lic, repetisc, abans de l'incendi, és que n'hi havia una forma de veure les coses després de l'incendi, malauradament ne tenim una altra, encara que no vulguem, perquè un dels barris que ensenyaran les històries i historietes de guany fora del casc urbà serà precisament el barri Carbonaire, allí on va començar tot el dia 25 de juliol. Javier Ferreres en recorda les històries i historietes de guany d'este agost, tot i que tindrà que passar també uns dies fins a arribar al 22, serà en passar la propera setmana.
1: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que en guany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant no vaig a desvelar ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada. I després del 29 d'agost, dins d'aquest cicle que també vam inaugurar fa quatre estius, d'Isimon, de lo que és el casc històric, i que pareix que atrau més, no?, a l'hora de contar històries, posíssim on deixe casc històric i buscar, igual que vam fer en el barri Toledo, un guany anirem al barri Carbonaire. És un...
2: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I altra de les coses, sobretot típiques en estiu, perquè és quan més vida se fa, són les casetes de la mar, casetes de primera fila, en este cas les de nules, casetes obertes, en guany la cinquena edició d'este programa que permet transmetre i ensenyar a tot el món que s'apropa com era i se mode de viure, per què van néixer, per què fa falta conservar-les. Ens ho conta el regidor de Tradicions de Nules, Ramon Martínez.
6: Aquestes jornades cada vegada són més necessàries. Una, perquè defensen el que és la nostra forma d'entendre la mar, i sobretot, que és una frase que jo vaig sentir i me l'he feta ja meua, és la forma de Nules entendre l'estiu. En Nules no des de l'estiu, sinó des de les cadetes de la mar de Nules, i que s'oferisquen a obrir-les a la gent de fora de Nules, perquè inclús a la gent de Nules que no les coneix, a visitar-les i a veure-les, crec que és una cosa molt bonica i molt acertada, perquè coneix de primera mà algo que forma part del teu ADN com a nuler i nulera.
0: I també els tallers de cabuts i cabudes, que ja el passat dia 6 allà a l'estany ja se van ficar en marxa. Ramon Martínez.
6: Primer se fa el taller allí, que des del primer any que se fa el taller és un taller completament inclusiu, és a dir, pa xiquets en algun tipus de deficiència o carència, pues sempre tenen la possibilitat de també fer el taller. Cada any, un any se fica un contaconte, un altre any se fica un altre, se presenta a Solita la Serena, que és un cabú de Nules, que representa la cançó de Chicho el Cochero, i ara enguany Nules també estem fent en escoles des de la regió de tradicions i també des de la mà de la corregidora i de la colla de cabuts, perquè tots els col·les tinguin el seu cabut i cabuda. Estan fent un treball que té la seva part didàctica, que els col·les presenten o fan un dibuix de lo que d'un personatge que represente algo del col·le, i després un artista faller li dona vida.
0: En esports, la UD en el segon bolo de pretemporada va guanyar 1-0 al Roda. Bones sensacions estan deixant els blanquiblaus de José Manuel Descalzo. Ruper Izquierdo.
7: Segon partit amistós de la pretemporada, primera victòria de la UD, van guanyar 1-0 al Roda en un partit amb marxes superiors, vam oferir una bona imatge, vam estar a l'altura de lo que s'exigeix d'un partit davant d'un equip de la mateixa categoria. Se van veure coses bones, coses molt positives, queda molt de treball encara per davant, ja que hi ha que acoplar moltes peces noves, 13 futbolistes nous, apenes portem 3 setmanes de treball, i bueno, estem ja en l'equador de la pretemporada, anar carregant piles perquè el dia 6 de setembre, ahí sí que comença lo bo, i a poc a poc pues, anar acoplant els nous jugadors que se vagin coneixent.
0: I el club de bàsquet ha donat a conèixer els abonos de la temporada. Que bé, Augusto Callado.
8: Tenemos información de Bayeso Básquet de última hora. Nos pasan los abonos de esta temporada tan exigente en la competición de Liga EVA. Abono general, adulto 40 euros, jubilado 30, infantil de 6 a 17 años 30 euros. El abono protector, 60 euros. El experiencia premium, ojo, experiencia premium, 100 euros, que incluye una porción de pizza en cada partido como local y una bebida en cada partido como local. Luego, como también recordar, tenemos el abono familiar, 110 euros, que conlleva la entrada para dos adultos hasta dos menores de 18 años. Y para finalizar ya, la entrada general, que serán 5 euros, jubilados 3 euros y niños 3 euros.
0: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89 en la Vall d'Elena Miralles, plaça del Centre 2.